0: adwuma pɛgya ba do mu ni
1: mfa so
0: bra no mo brede bia no mo su hia de bia no mo su hia hwa enipa bia no mo ye adwuma no obi ho wiewia osika enti wo nya adwuma ni wo ho ano da onipa bia o no ye adwuma onipa bia o no na eton na o wiewia osika na wo nya mfa so awurde nya kupo exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no exposing no